0: 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
1: Flashback, el so de l'estiu.

0: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
1: Els tens?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
0: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
2: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Flashback.
3: Flashback.
2: La ràdio de l'estiu.

0: Un any és massa temps per esperar. 365 dies es poden fer absolutament insuportables. Però tots tranquils, que ja és aquí. Va Parir Tour! Va Parir Tour 2026. Amb Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Va Parir Tour 2026. La gira XXL de Flashback. Va Parir Tour 2026. Perquè puguis tornar a dir: jo ho vaig viure.
1: Tots els dies que vindran.
2: Amics de Flashback, som...

0: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent...

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

Culex Pibiens, dipternematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més,

0: A Flashback parlem com tu.
1: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
3: Oh, la Flashback.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
4: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
3: Adéu,
0: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.
5: Hola, amigos de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
6: Hola,

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Una ràdio.
2: Tots els èxits.
1: Flashback.

0: Flashback.
1: Bon dia, són les 7. Una cinquantena d'efectius dels bombers treballen per controlar un incendi al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, que continua actiu i ha entrat en fase d'estabilització aquesta nit. Això significa que s'està controlant el perímetre i els focus secundaris, però encara no es pot donar per estabilitzat. El foc ha afectat 34 hectàrees, segons han informat els agents rurals. Protecció Civil ha ordenat el confinament preventiu dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró, on a més s'han confinat 35 veïns més. D'altra banda, el govern espanyol ha impulsat la reforma de la llei d'asil i d'estrangeria enmig de la crisi a Ceuta. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que amb la reforma s'aconseguirà un sistema de protecció més àgil, eficaç i ordenat, i a més també ha detallat que incorpora realitats com la persecució per gènere, identitat, discapacitat o expressió de gènere. I la noia de 18 anys i la seva mare, que van resultar ferides dissabte en caure'ls a sobre un mur durant la pluja torrencial a Roda de Barà, continuen a l'hospital en estat crític. L'Ajuntament de la població va informar que havia mort ahir a la tarda en un comunicat a Instagram, però poc després va rectificar. El Departament de Salut ha confirmat que totes dues mantenen constants vitals i encara no han estat desconnectades. Els esports. El porter Dominic Livakovic va arribar ahir a la tarda a Barcelona per firmar pel Barça. Inicialment estava previst que s'incorporés a la plantilla culer la temporada que ve com a segon porter en el lloc de Chesney, però podria haver-hi un canvi de rumb i que es quedés ja a la ciutat. La decisió final dependrà del fair play financer.
2: Merci, Paula. Més informació a partir de 7:45. Bon dia.
0: Ara mateix, a Flashback, el matí la mare que el va parir d'estiu.
3: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis. A Flashback.

Aquesta cançó li podríem aplicar qualsevol dia de la setmana, perquè avui també ens ho prendrem amb molta calma, tenint en compte que engeguem un nou dimecres. Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran. És el so dels Catarres, encarregats d'obrir

0: aquesta nit d'hotel per dues persones per poder gaudir de l'acústica de Figueres sense preocupacions. Per tant, avui també, si voleu participar, 628-414-029. Ja sabeu que quan acabi el programa farem el sorteig i donarem un guanyador. Per tant, nova jornada que se'ns presenta per davant. Anem a arrencar la maquinària. Benvinguts i bon dimecres.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I abans de res, el que hem de fer és fer un cop d'ull al temps.
2: Núvols i sol.
0: Jan Ponsa, bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Com va la son?
3: Malament.
0: Justeta, eh? Justeta. Pues, hem d'anar començant a agafar l'horari nou, eh, ja.
3: Sí. És que toca... això de tornar de vacances ara...
0: Toca arrencar mica en mica. A mi també m'està costant una mica més.
3: Però bueno.
0: El temps, què tal?
3: Doncs una miqueta més mogut avui. Començarem el dia amb bastants núvols a bona part de Catalunya. Al llarg d'aquest matí poden arribar alguns ruixats, algunes gotes, molt poca cosa, sobretot a les comarques del sud de Barcelona i de Tarragona. Podrien arribar també punts a l'interior. I a partir de la tarda el cel s'obrirà una mica més, tornarà a imposar-se el sol, sobretot a les comarques del sud, acompanyats amb núvols alts, i a la resta de Catalunya ens quedarà un cel variable, amb estones amb més núvols, una miqueta més tapat, a punts del Pirineu. També a destacar que a partir de mig matí entrarà una miqueta de vent de sud a bona part de les comarques de Tarragona, també podria arribar a les comarques de Barcelona, així com al Pirineu. Per tant, avui, doncs, bueno, una situació on també pujant una mica més les temperatures. Agafeu el paraigües aquest matí, sobretot a les comarques de Tarragona, per si caigués alguna gota. Però vaja, dia tranquil.
0: Déu-n'hi-do també la gent de Tarragona, els dies d'aiguats que han tingut, sí, i sembla que de moment no es lliuren d'aquestes pluges, encara que siguin minces.
3: Minces, exacte.
0: Anem a recuperar algunes temperatures d'aquesta hora. Són les 7 i 7 minuts.
3: Al Prat de Llobregat, 23 graus i mig. A Castellbisbal, 21. Vilanova i la Geltrú, 23 i mig. I a Vic, la capital d'Osona, 17 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, d'aquí una estona i tornem.
3: Vinga, fins ara.
0: Pots aprofitar per dormir, si vols, a la relació, que ara hi ha poca gent.
3: Ara ho fem.
0: Molt bé, vinga, fins ara.
3: Fins ara.
4: Quan el sol t'escalfa les orelles i la calor et fa suar les parpelles, vol dir que ha arribat l'hora del matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: Només a Flashback.
0: De seguida recuperem el so de Swedish House Mafia per un dels números 1 que han perdurat al llarg dels últims anys. Abans, el so de Jason Derulo, Michiko. Bon dia.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
2: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
1: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
5: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
6: 96.0.
5: Si sona Flashback, és un èxit.

0: t'enganyis. La ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
1: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir d'Esteu. De 7 a 10.
0: A Flashback.

0: La veu és de Joe, i aquesta que es diu End of Beginning. Des de Stranger Things hem conegut aquesta cançó. 8 minuts i en punt 2 quarts de 8 del matí anem a parlar i a recuperar moments importants de la temporada. Anem a parlar de crims.
1: Ahir es va emetre el segon capítol de la nova temporada, que no és nova temporada, del crim...
2: El
1: doble crim de Vallvitge.
2: És molt difícil.
3: El vas veure?
1: Sí.
3: Què?
1: Bé. Molt bé.
4: El crim de Vallvitge, no?
1: Vaig a dormir.
3: Aquest.
1: Bueno, vaig a dormir, però perquè... pels horaris. Però, però bé, bé, molt
4: bé. Ja te l'acabaràs avui.
1: Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Vull dir, bon, d'això també és veritat que es podia fer en 2 capítols, eh? Bueno, sí, fem 3, però... En fi, això ja ho fan a la tele.
3: Evidentment, ho hem allargat.
4: Ho heu allargat. Posen palla.
1: Sí, s'ha allargat. Molt...
3: A mi em paguen per capítol, això.
1: Vaig trobar un excés de palla. Això sí que és veritat. Vaig trobar el capítol d'ahir que anava un poc de cara a barraca.
3: És a dir... Estem molta estona amb aquest ambient que estàs escoltant.
1: Sí, i moltes imatges de cintes de casset gravant.
3: Ara us ho explico.
1: Sí. Primers plans de cintes magnetòfones de l'any 80.
3: Rebobine. Mossos també surten a parlar.
1: Hi ha molt mosso, molt cotxe, però molt pla recurs.
4: Molt paisatge.
1: Molt paisatge.
4: Molt de dron.
1: Sí, molt de dron.
4: Molt de dron.
1: Molt de dron, exacte.
3: Rewind.
1: Tota l'estona. Tota l'estona la imatge és una cinta que el capçal de la cinta s'apropa a lo que és la cinta.
3: Trec cinta TDK, posa una altra.
1: Que, per cert, les investigacions sembla que estiguin fetes l'any 60, perquè tot és amb cinta de magnetofònica, saps?
3: Però bueno,
1: tot això, tot aquest rotllo. Val res, no hi ha cap ordinador. Tots són cintes i...
3: Els ordinadors són massa ràpids.
1: Ah, exactament. Aquest és el problema.
3: Que fem una cinta de camela i anem a borrar-la per fer veure que això és molt greu.
1: Exactament. També és veritat que els crims són de fa 20-25 anys, perquè, esclar, perquè pel secret de sumari i tot, però no sé com en diuen això, del prescripció.
3: Sí. És que vas massa de pressa parlant.
1: Bueno, total.
3: El secret de sumari.
1: Total, que ara mateix al matí la mare que el va parir estrenem un nou gag que és ni més ni menys que un nou capítol de crims.
4: Què dius ara?
3: Quantes hores dura?
1: No, dura 2 minuts, 4 segons.
3: Això és un
4: tram. I és un, eh?
2: Ja és un capítol sencer.
1: És un capítol sencer.
3: Impossible.
1: Escolteu aquest nou capítol de crims, ara mateix al matí, la mare que el va parir.
5: Tot el que veureu en aquest programa és molt car. Crims. Per què paguem?
6: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Un carrito de la compra ple, un home estès al terra i el que sembla sang, un pot de tomat de Solís. Un assassinat? Pitjor. En Jordi acaba de veure el tiquet del Mercadona. Intentarem posar llum a la foscor. Ja us dic que no podrem perquè serà impossible pagar la factura.
5: Comencem.
6: Novembre de 2025. En Jordi i la Montse són un matrimoni normal i corrent. Ell li fot les banyes a ella i ella a ell. Això no té res a veure, però bueno. Això sí, la parella ha estat estalviant i ha arribat el gran dia. Aniran al Mercadona a fer la compra de la setmana. Margarita, la caixera, que diu que vol restar en l'anonimat i per això li posarem una veu rara, tot i que acabo de dir el seu nom i m'he quedat tan ample.
7: Em va costar fer-los entendre, però molt, que no havien comprat el 90% de les accions d'Oli Borges, que només havien comprat una sola ampolla per aquell preu.
6: Però els problemes no s'aturen. Quan en Jordi i la Montse surten del supermercat, el cotxe està en reserva. Hauran d'aturar-se a la gasolinera més propera. Aquest detall serà important després, perquè és una Repsol i és cara de collons. Un cop davant del sortidor, han de fer una difícil elecció. Energy Fictè Plus o més tard dels nassos. En qualsevol cas, el sortirà per un ronyó. Parlem amb el seu cirurgià.
8: Ell li havia tret ja un ull de la cara per poder pagar l'ortodòncia del nano. Ell en l'altre ronyó, com van voler anar al cinema aquell dia, un colló i part de l'altre d'ell per un sopar al Tagliatella. És que...
6: Així doncs, el comte corrent ha estat finalment assassinat, víctima de 220 punyalades. Al final, no sabrem qui va matar Sansa, però el que sí sabem és que s'han quedat sense un duro. Crims, per què paguem?
1: Bueno, nou capítol de Crims, home, que ja tenim aquí. Crims, per què paguem?
2: Fa por, eh?
1: Home!
9: Ara mateix, a Flashback, al matí la mare que el va parir d'estiu.
10: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
9: A Flashback.

0: deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10.
1: A Flashback.

0: Flashback. Bon dia, són 7:45. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimarts al migdia al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, al districte barceloní de Nou Barris. Durant aquesta nit s'ha aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris. El foc ha afectat unes 35 hectàrees i els focus secundaris han cremat entre 5 i 8 hectàrees més. Protecció Civil manté el confinament preventiu dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i ha demanat a la població de la zona, uns 15.000 habitants, que tanquin portes i finestres i que no surtin al carrer. D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat aquest dimarts que el Ministeri ja ha obert un expedient intern davant un possible ús desproporcionat de la força per part de la policia espanyola abans de l'inici del partit entre l'Elx i el Barça d'aquest diumenge. També s'ha mostrat disposat a comparèixer al Congrés, tal com reclama Esquerra Republicana, ha dit tantes vegades com sigui necessari. I l'agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà, investigada per estafes, ja registra prop de 400 denúncies de clients que no han pogut gaudir de vacances que havien contractat. Els Mossos d'Esquadra ara mantenen oberta la investigació i continuen recopilant informació de nous casos que puguin sortir. Els esports. El porter Domènec Livakovic va arribar ahir a la tarda a Barcelona per firmar pel Barça. Inicialment estava previst que s'incorporés a la plantilla culer la temporada que ve com a segon porter en el lloc de Chesney, però podria haver-hi un canvi de rumb i que es quedés ja a la plantilla. La decisió final dependrà del fair play financer.
1: De 7 a 10.
2: El matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: Només a Flashback.

0: Una cançó de rècord, aquesta de K-pop Demon Hunters, que es diu Golden i que sona Flashback. Aviam, la ment també s'entrena. Codelearn, infants i joves fan gimnàs parlament, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica en creativitat i la resolució de problemes, un mètode únic on cada alumne apren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelearn, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelearn.cat. Codelearn.cat.
1: A Flashback, només exigen Jordi Blancs.
0: I demanen Paz Quevedo i Elvis Crespo. La graciosa...

0: una sabrosa.
1: Flashback. L'èxit de l'estiu.

0: històrica a l'antena de Flashback, aquesta de Axwell Ingrosso, Sunny Shining, any 2012, per recuperar el que ha estat, sens dubte, un dels himnes del Bavari Tour dels últims anys. Ara ja la fem sonar menys, però escolta'm, poca broma amb Axwell Ingrosso. Anem a recuperar una notícia que va deixar impactats l'equip en el seu moment quan la van conèixer. Som-hi.
1: Hi ha una notícia que, a més, n'hem parlat ja, però ho hem fet a quarts de set del matí.
2: Molt d'hora,
1: i pels que no ho heu sentit, jo crec que és una de les notícies que més ens ha impactat dels últims, jo diria, de les últimes setmanes, fins i tot.
2: Ara estàs posant molt de...
1: He dit de les últimes setmanes.
2: Tampoc.
1: Però és que és molt impactant, la notícia.
2: És impactant. Sembla un guió d'una pel·lícula gairebé.
1: No ho és.
2: O l'inici d'un guió, seria això. Això ha passat al País Valencià. Recordem que aquesta setmana encara estem patint les pluges torrencials al sud de Catalunya i també a València. Doncs al cap de setmana el que va passar és que un edifici, una comunitat de veïns, hi havia un terrat que s'estava inundant molt.
1: Sí.
2: Causa, doncs, d'aquestes pluges, i un dels veïns començava a tenir filtracions dins de casa seva, a més una aigua molt bruta, una aigua tirant cap a negra i amb mala olor.
3: Bruta,
2: I el que va fer va ser pujar al veí de dalt, de dir, escolta, tens segurament la terrassa, està embossada, això s'ha d'allò. Va trucar al timbre, no va contestar ningú, i va tornar, tampoc, escolta, no hi és, bueno, doncs van avisar els bombers perquè la inundació anava més, i per tant s'havia de solucionar. El que van fer els bombers, quan van obrir la porta, van trobar el veí de l'immoble, l'Antonio, estirat al llit.
3: Sí que hi era.
2: Hi era, de cos present. Estava mort. Oh. Estava mort l'Antonio.
4: Potser havia passat aquella tarda.
2: El pis feia molta pudor, Oriol.
4: Hòstia,
3: uns dies. L'aigua negra.
1: Ja feia uns dies.
2: De fet, hi havia, fins i tot es diu, que cadàvers de colom amb els seus esquelets, perquè devia haver-hi algun tipus d'entrada a l'habitacle on els coloms havien entrat, no podien pogut sortir, hi havia excrements per tot arreu, cadàvers de colom, esquelets, i l'Antonio en un avançat estat de descomposició, perquè es veu que portava ni més ni menys que 15 anys mort.
4: M'estàs dient que l'aigua negra és Antonio Liquat?
3: No.
2: Es diu.
3: Sí?
2: Es diu que, diguem, que tot el caldo de cultiu que hi havia en aquell pis...
1: Bueno, clar, allò va passar, com a mínim va passar per...
2: Clar.
1: Però l'Antonio, perdona una cosa.
2: Filtrava.
3: S'ha filtrat l'Antonio.
1: Amb 15 anys ja ets esquelet.
2: No hem vist fotografies, per sort, del tema. Tampoc
1: s'ha... Pregunto, no sé.
4: Si tens un pis bon aïllat, i ben aïllat, allò amb ondulínia, bajo teja...
1: Sí.
2: I uns fris de vidres d'aquests bons...
1: A veure una cosa, si entraven coloms, passava l'aigua per allà. Home, ben aïllat, no estava. No sé si Carles Porta pot saber si un cos, després de 15 anys, és ja ossos només...
4: Perfectament.
1: O encara hi ha restes orgàniques d'altres coses.
4: El que passa que no t'ho diré. Primer faré un llibre de 300 pàgines, que serà la primera visita del veí que tenies sospites i
1: molt fort,
4: a la porta,
1: això.
4: I es va quedar a l'entrada. Aquest serà el primer llibre.
2: Bé.
4: Llibre El Rebedor.
2: El Colom, també, des del punt de vista del Colom.
4: El Colom serà una sèrie a part.
2: Passarem
4: a tota la sèrie del passadís.
1: I després la traducció al castellà per Movistar.
4: Evidentment.
1: El pasillo, el colomo, el cadàver, bueno, tot.
4: Ho estem venent a Hollywood, això.
1: Atenció, dada, Ana, gent.
3: Un cos es pot descompondre entre 10 i 30 anys, però de 3 a 5 ja comença a desmuntar-se una mica tot.
2: Ja veus
1: l'escalet,
2: eh?
3: Sí. Per això aquests 15 anys ja ens quadren.
2: Bueno, els cucs van amb el seu ritme, també.
1: Sí, ja.
2: Atenció, perquè l'Antonio, els veïns es pensaven que estava a una residència, que ja feia molts anys que no ho veien i que havia marxat.
1: Hòstia, però la pudor...
2: És que l'Antonio tenia dos fills.
1: Bueno,
2: i cap dels dos fills...
3: Bueno, tenia.
1: Increïble.
2: Tenia, el que passa no es parlaven, i es nota, no s'havien posat en contacte. La part més trista d'aquesta història potser és la que ens fa reflexionar amb el món que vivim, i és que com que l'Antonio ningú havia notificat que s'havia mort, ell seguia cobrant la pensió com si res, i el propietari del pis li seguia cobrant el lloguer com si res. Com que era automàtic, sí. Doncs perquè ningú se'n va assabentar d'absolutament res.
1: I la factura de la llum, jo ara em pregunto...
2: Bueno, clar, suposo que era el mínim.
1: Devia ser el mínim i ningú s'ho mira.
3: Sospita, perquè allà passava res.
4: Bueno, és que el mínim és bastant, eh?
2: Per tant, si pagueu, us podeu morir tranquils, que ningú
1: s'ho sabrà greu. Increïble, la història certa, no és una pel·li,
2: no
1: és ciència ficció.
2: L'Antonio, pobre.
1: 15 anys mort portava l'Antonio. Déu-n'hi-do.
4: Ara vés a viure aquest pis, per això.
2: S'ha de ventilar una mica, eh?
5: No t'enganyis, la ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
6: Estàs escoltant El Matí, la mare que el va parir d'estiu, de 7 a 10.
5: A Flashback.

0: Això és un èxit. Flashback.
1: Hola, Flashback, aquí Rosalia. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un bató.

0: sé la que haguera li arra o Alejandro en el seu dia perquè Rosalía li casqués aquesta cançó. El que tinc clar és que Rosalía estava poc contenta amb el bo de la seva parella. 8 minuts per arribar a les 8 en punt del matí. Anem a veure aviam si algú ha tingut sort. Va, som-hi.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: el 4, el 5, el 7, el 48 i el 50.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I per cert, els sols, el 4 i el 5.
2: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Que ens els havíem deixat, evidentment. Vinga, ara mateix, els Amics de les Arts. Primers compassos amb aquest piano que marca l'inici d'aquesta cançó, que es diu Segurament t'estimo. Sona Flashback, bon dia. No.

0: Ara mateix, a Flashback, al matí la mare que el va parir d'estiu.
1: El Pirulo Tropical de la ràdio, però gratis.
0: A Flashback.

0: al matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
0: Backstage.
3: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
4: Flashback.
5: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
0: Flashback.
6: Bon dia, són les 8. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimarts al migdia al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, al districte barceloní de Nou Barris. Durant aquesta nit s'ha aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris. El foc ha afectat 34 hectàrees, segons han informat els agents rurals. Protecció Civil manté el confinament preventiu dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró, on també s'han desallotjat 35 veïns més. D'altra banda, el govern espanyol ha impulsat la reforma de la llei d'asil i d'estrangeria enmig de la crisi a Ceuta. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que amb la reforma s'aconseguirà un sistema de protecció més àgil, eficaç i ordenat, i ha detallat també que incorpora realitats com la persecució per gènere, identitat, discapacitat o expressió de gènere. I la noia de 18 anys i la seva mare, que van resultar ferides dissabte en caure'ls a sobre un mur durant la pluja torrencial a Roda de Barà, continuen a l'hospital en estat crític. L'Ajuntament de la població va informar que havien mort ahir a la tarda en un comunicat a Instagram, però poc després va rectificar. El Departament de Salut ha confirmat que totes dues mantenen constants vitals i encara no han estat desconnectades. Els esports. El porter Domenic Livakovic va arribar ahir a la tarda a Barcelona per firmar pel Barça. Inicialment estava previst que s'incorporés a la plantilla culer la temporada que ve com a segon porter en lloc de Chesney, però podria haver-hi un canvi de rumb i que es quedés ja a la plantilla. La decisió final dependrà del fair play financer.
7: Doncs veurem què passa amb Livakovic a la plantilla i també amb Julián Álvarez, que està pendent, aviam, doncs, si el Barça pot desencallar aquesta situació. Segons va explicar ahir el club, Hansi Flick és la seva primera opció, i si no ve Julián, doncs sembla que no vindrà cap davant de centre, estarem més que pendents. Hem repassat la informació general amb Meroil.
5: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: Anem al temps.
5: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
8: Núvols i sol.
7: Jan Ponsa, bon dia.
9: Bon dia, Jordi.
7: Avui núvols i sol, ahir vam tenir un dia tranquil, sí. Avui potser no serà tan tranquil, però no acabarà de ploure del tot, entenc.
9: Correcte, avui serà un dia amb una miqueta de tot. Comencem el dia amb molts núvols a bona part de Catalunya. Tenim alguns ruixats ara mateix, sobretot a les comarques de Tarragona, que es mouen direcció a les de Barcelona. Són ruixats que deixen molt poca aigua, amb sort mou una mica al terra, i deixen sobretot doncs, aquest cel cada cop més tapat. A partir de la tarda el cel s'obrirà una miqueta més, sortirà més el sol sobretot a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, temps més variable amb núvols i sol a la resta de Catalunya, una miqueta més tapat a punts del Pirineu, i atenció també sobretot al vent a punts del Pirineu, i a partir d'aquest mig matí també podreu bufar amb ganes el vent a punts de les comarques de Tarragona i de Barcelona. Per tant, un dia una mica variable, on pugen una mica les temperatures respecte a ahir.
7: Ara mateix són les 8 i pràcticament 4 minuts del matí. Quines temperatures tenim a aquesta hora?
9: Ara mateix a Girona tenim prop de 20 graus, a Amposta 23, a Granollers 21 i a Castellbisbal 21 graus també.
7: Molt bé, Jan, fins ara.
9: Vinga, fins ara.
5: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
10: Quan el sol t'escalfa les orelles i la calor et fa suar les parpelles, vol dir que ha arribat l'hora del matí i la mare que el va parir d'estiu.
0: Només a Flashback.

0: 54 Ultra, atenció, aquesta cançó que es diu Talk to You, que protagonitza la pujada més forta de la setmana, en aquest cas sumant 9 llocs per situar-se ja a la casella número 21. Ho trobareu tot a flashback.cat. Allà podeu votar la llista. Són les 8 i pràcticament 8 minuts d'aquest matí de dimecres. Arrencarà un nou dia des de l'antena de Flashback, des del matí la mare que el va parir, a més amb dos concursos per a vosaltres. Al primer regalem bitllets de la grossa de la Diada pel dia 11 de setembre. Amb el número 01692. 01692 és el número amb el qual juguem a la grossa de la Diada. I volem que participeu. Si voleu un número de la grossa, farem un sorteig quan acabi el programa. I si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-414-029. Diu, mira, Jordi, que vull participar a la butlleta per a la Diada. I amb si així, escolta'm. 2 milions d'euros, Joan. 2 milions d'euros poden tocar. Doncs vinga, la grossa amb concurs en marxa. I a més, avui és el dia que hem de donar el regal important, més enllà d'aquestes butlletes de la grossa, que és la nit d'hotel per dues persones per poder gaudir a l'acústica de Figueres, perquè pugueu anar a l'acústica de Figueres i no hagueu de preocupar-vos per aviam com es torna a casa. Allà us ficarem un hotel, pim-pam, tot pagat, aneu a l'acústica, i si voleu participar també és molt fàcil. 628-414-029. A través del nostre WhatsApp ens demaneu que voleu participar en el nit d'hotel per anar al Festival Acústica. Així de fàcil i així de simple, i fins a les 10 encara, aquesta edició de dimecres del matí, la mare que el va parir. Bon dia!
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Atenció, perquè de seguida Figaflowers, abans la veu d'Olivia Rodrigo. És aquesta que es diu Drop Dead. Benvinguts.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Si teniu ganes de volar sobre les muntanyes de Palarinsal, hi trobareu l'activitat més adequada. Fer un descens en tirolina Big Zip. La tirolina per adults i també per infants que vagin acompanyats d'una persona major d'edat estan a la vostra disposició. Han de complir, això sí, amb les restriccions de pes i alçada establertes. Una activitat ideal per descarregar adrenalina mentre gaudeixes d'unes vistes espectaculars de la zona de la Covella de Palarinsal. Els preus són de 16 euros una baixada o tàndem per dues persones, 28 euros una baixada. Amb condicions d'ús especial, un pes mínim individual de 40 quilos, un pes tàndem de dues persones de mínim de 80 quilos fins a un màxim de 120, un pes màxim de forma individual de 100 quilos i una alçada mínima individual de 1,50 m. Podeu fer la reserva de l'activitat online a través de palarinsal.com o, si no, directament a les guixetes del domini d'activitats de Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
5: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
4: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
7: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt... Tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
8: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
9: Segur, sempre, sempre al teu costat.
2: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
10: Volarem sobre la por.
2: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
11: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
2: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
12: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
13: Keep it up.

0: El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback.
5: Bon dia, són 9:15. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimarts al migdia al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, al districte barceloní de Nou Barris. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona, confinats des d'aquest dimarts. Durant aquesta nit s'ha aconseguit controlar el perímetre, tot i això, preocupa l'existència d'una zona de focus secundaris entre Ciutat Meridiana i Torre Baró. A més, la millora de les condicions climatològiques d'avui, amb vent feble i una humitat més alta, fa que els bombers es mostrin optimistes. D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat aquest dimarts que el ministeri ja ha obert un expedient intern davant un possible ús desproporcionat de la força per part de la policia espanyola abans de l'inici del partit entre l'Elx i el Barça d'aquest diumenge. Mentrestant, però, el sindicat majoritari de la policia espanyola ha defensat que el noi detingut estava fent servir l'estelada com un símbol d'odi. I Dolly Parton, la legendària estrella de la música country, va morir ahir als 80 anys. La cantant i actriu nord-americana va escriure més de 3.000 cançons i va vendre més de 100 milions de discos. Dolly Parton va acumular una llarga llista de guardons, entre els quals 11 premis Grammy amb una cinquantena de nominacions més. Els esports. El porter Dominic Livakovic va arribar ahir a la tarda a Barcelona per firmar pel Barça. Inicialment estava previst que s'incorporés a la plantilla culer la temporada que ve com a segon porter en el lloc de Chesney, però podria haver-hi un canvi de rumb i que es quedés ja a la plantilla. La decisió final dependrà del fair play financer.
6: Gràcies, Paula. D'aquí a mitja hora, més informació.
0: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
7: De 7 a 10, només a Flashback.

0: La veu de la Sabrina. I preguntareu, coi, quina Sabrina? Doncs la Carpenter, coi, quina vols que sigui. És aquesta cançó que es diu Man Child, que sona Flashback. Atenció, perquè si els mosquits estan enamorats de vosaltres i sou dels que els hi pica la curiositat, escolteu aquests consells que us dona Afterbite. Si sortiu a la nit, és preferible que porteu roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor fan que els mosquits vinguin més. El repel·lent, evidentment, és bàsic, especialment a la primera hora del matí i al vespre, perquè és quan més piquen. I si teniu ventilador, que sapigueu que ajuden més del que sembla, Els mosquits volen molt malament amb l'aire i, per tant, tot el que sigui posar-los una mica de traves us anirà més que bé. És un consell d'Afterbite. Tinguis a mà la solució, Afterbite. Evidentment.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Sopa de cabra, camins, somnis i promeses. Bon dia.

Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa. Camí de 3/4 de 9 del matí d'aquest dimecres 26 d'agost. Encara ens a la recta final abans no comenci aquesta temporada, que el dia 31 es posa en marxa Flashback. Aquesta és Taylor Swift. Demana també el seu lloc amb això que es diu Opalite.

0: Max Navarro també forma part del cartell de l'acústica de Figueres, que es posa en marxa a partir d'aquest final de mes d'agost. Aquest es diu Estrelles. I atenció, perquè al matí la mare que el va parir... Recordeu que tenim aquest concurs on regalem bitllets de la grossa de la Diada. Teniu 8 bitllets, en aquest cas, per repartir aquesta setmana. Cada dia en fem un. I, per tant, tothom juga el mateix número. Quin número és? Doncs el 01692. Molt important que estigueu atents i que demaneu la vostra butlleta, diguem, el vostre bitllet, a través del nostre WhatsApp, que voleu participar-hi. 628-414-029 per guanyar aquest bitllet de la grossa de la Diada. Des del matí, la mare que va parir encara fins a les 10 en punt.
1: Això és un èxit. Flashback.

0: Quan el sol t'escalfa les orelles i la calor et fa suar les parpelles, vol dir que ha arribat l'hora del matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: Només a Flashback.

Taylor Swift puja i es queda un pas d'entrar al top 10 de la llista. I knew it, I knew you. Quiero rayos de sol. La nova versió de Rayos de Sol és un dels aspirants de la setmana. Henry Mendes.

0: I el número de flashback és per la Graciosa. Quevedo i Elvis Crespo són els líders de la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback.
2: Bon dia, són les 9. Els bombers han estabilitzat i perimetrat l'incendi de vegetació al nord de Collserola, prop del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris de Barcelona. Un foc que continua actiu i que ja ha afectat unes 34 hectàrees, sobretot matolls i arbres, a més de llançar focus secundaris que han cremat entre 5 i 8 hectàrees. Durant tota la nit hi han treballat 50 dotacions amb 200 bombers i ja n'han retirat 30. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona, confinats des d'aquest dimarts. D'altra banda, el govern espanyol ha impulsat la reforma de la llei d'asil i d'estrangeria enmig de la crisi a Ceuta. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que amb la reforma s'aconseguirà un sistema de protecció més àgil, eficaç i ordenat, i ha detallat també que incorpora realitats com la persecució per gènere, identitat, discapacitat o expressió de gènere. I la noia de 18 anys i la seva mare, que van resultar ferides dissabte en caure'ls a sobre un mur durant la pluja torrencial a Roda de Barà, continuen a l'hospital en estat crític. L'Ajuntament de la població va informar que havien mort ahir a la tarda en un comunicat a Instagram, però poc després va rectificar. El Departament de Salut ha confirmat que totes dues mantenen constants vitals i encara no han estat desconnectades. Els esports. El porter Dominic Livakovic va arribar ahir a la tarda a Barcelona per firmar pel Barça. Inicialment estava previst que s'incorporés a la plantilla culer la temporada que ve com a segon porter en el lloc de Chesney, però podria haver-hi un canvi de rumb i que es quedés ja a la plantilla. La decisió final dependrà del fair play financer.
3: En aquest cas, la decisió final també tindrà en compte el que pugui passar amb Julián. El Barça necessita aquest espai salarial per si s'acaba donant finalment l'arribada del jugador argentí per part del conjunt de Hansi Flick. Són les 9 i 2 minuts del matí. Hem fet repàs de la informació general. Anem al temps.
4: Núvols i sal.
3: Jan Ponsa, bon dia.
5: Bon dia.
3: 9 i 2 minuts. Què ens espera avui?
5: Doncs mira, moment un dia força tapat, amb bastants núvols. De fet, tenim alguns ruixats a punts del litoral i del prelitoral de les comarques de Tarragona i Barcelona, que deixen poca aigua, en principi, mullant una miqueta al terra i poca cosa més. A partir de la tarda s'obrirà una miqueta més el sol, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, amb el permís d'alguns núvols alts, i quedarà un cel més variable amb alguns núvols i estones amb més sol a les comarques de Barcelona i Girona, també a punts del Pirineu. També bufarà una mica de vent aquesta tarda, sobretot a punts del Pirineu, comarques de Lleida, i també podria arribar a accelerar-se una mica més el vent a les comarques de Barcelona i Tarragona de cara al migdia. Per tant, un dia força variable.
3: Molt bé, anem a les temperatures.
5: Ara mateix a Barcelona tenim 25 graus, a Granollers 23, a Banyoles 21 i a Olot 17 graus i mig.
3: Molt bé, Jan, d'aquí una estona més.
5: Fins ara.
3: Fins ara.

d'estiu, ha estat la cançó també del Mundial. Evidentment, doncs, també l'hem copsat a l'antena de Flashback. Són les 9 i 5 minuts, pràcticament ja i 6 d'aquest dimecres, engegant aquest dimecres 26 d'agost. Poca broma, passa ràpid la setmana també, eh? I a més, expectants perquè arribi el proper dilluns, dia en què arrenquem aquesta nova temporada de Flashback. És de les 6 al matí, ja amb la tornada del matí, la mare que el va parir, i a partir de llavors, doncs, tota la resta de novetats, el feedback, el backstage, la llista, el va de Barça. De fet, el va de Barça, mira, demà ja hi tornem, eh? Vam arrencar abans que ningú, com sempre, el diumenge, i demà torna a haver-hi partit del Barça, en aquest cas contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà el primer dia que juguem al Camp Nou aquesta temporada. Per tant, demà, a partir de les 9, tothom connectat a l'antena de Flashback, us esperem als del va de Barça. Són les 9 i 6 minuts.

participar en els nostres concursos. Tan simple com dir, mira, m'agradaria anar al Festival Acústic, Jordi, o avui els bitllets de la Grossa, el que vulgueu. Ara, Tame Impala.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar, però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses, perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tot la resta. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
5: Segur, sempre, sempre al teu costat.
6: Cada estiu les meduses tornen a les nostres costes. Silencioses, transparents, sense avisar. Els seus tentacles alliberen una substància neurotòxica al mínim contacte. La gravetat de la fiblada dependrà del temps que l'hagi sostingut, confonent-la amb una bossa de plàstic o amb una simpàtica sípia. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I per fer conjuntament aquesta cançó que es diu Gone, Gone, Gone des d'aquesta edició de dimecres del matí, la mare que va parir d'estiu. Anem a recuperar millors moments. En aquest cas, anem amb les veus del Marc i els gimnasos.
1: I ara les veus del Marc. A veure, Marc, què ens has preparat avui?
2: Mira, ja portem dues setmanes de setembre i això vol dir una cosa, i és que les recepcions dels gimnasos ja són ben plenes de gent que,
3: sí, que es
2: desapuntarà. D'aquí dos mesos s'estan apuntant perquè és el nou propòsit. I tots
4: encara
2: ens volem posar en forma. I està molt bé, perquè el gimnàs està preparat per, si vols, fer una marató, per estar en forma, primar-te una mica, tot plegat. Però trobo a faltar un gimnàs que et prepari per coses importants a la vida, que sigui, doncs, coses, un gimnàs per anar per la vida. És a dir, per exemple, la rutina en parella. Que tu vas a un gimnàs i et prepara per aguantar la rutina en parella.
3: Ah, està molt bé, això.
2: Que les males notícies, un gimnàs on les màquines mateixes et preparen per aguantar les males notícies de la vida.
3: Ah, clar, un entrenament.
2: Sí, de la vida. Doncs seria aquest gimnàs d'aquí. Escolteu-lo.
5: Hola, és el meu primer dia al gimnàs de la vida.
6: No cal que ho juris. Mira, primer comencem amb l'escalfament. Són 600 euros de quota.
5: Què? Però si no...
6: Veus? Ja estàs escalfat. T'acompanya, mira. Comencem amb aquesta màquina, que és per treballar la rutina en parella. Mira, prova-la només amb 6 mesos de relació. És molt fàcil.
5: A veure...
7: Carinyo, diumenge ho farem en un jacuzzi.
5: Home, és molt, molt fàcil,
6: espera,
5: això.
6: Ara li posem 15 anys de relació de pes. A veure si et sembla tan fàcil.
5: A veure...
7: Hòstia. Diumenge dinem a casa dels meus pares.
6: 20 anys de relació.
7: Diumenge dinem a casa dels meus pares.
6: 25 anys.
7: Diumenge dinem a casa dels meus pares.
5: No puc més.
6: Ah, casca, eh?
5: Sí, sí, és molt dur,
6: no, que te l'hauràs de casca. És igual.
2: Aquesta cinta d'aquí és per córrer, per portar els nens a l'escola, extraescolars, per arribar a tot.
5: A veure... Bueno, de moment bé...
7: Anglès, música, dansa, teles, bàsquet, teatre, urban dance, aniversari del Biel, compra una cartolina, vés a la Bacus, corre, corre, corre, corre!
6: Quin part de patir, eh? Ja és això, ja. Mira, aquesta màquina d'aquí és genial, perquè et contrau tots els músculs del cos de cop.
5: Però si això és impossible.
6: Ja veuràs, ja, seu aquí i escolta.
5: A veure...
6: Mira, pues se tindrà que canviar la correa de distribució del cotxe, eh? Ja sabe mal.
5: Ah, sí que funciona, sí.
6: Ja t'ho deia, eh? I per últim, aquí és on fem la classe de zumba, eh? Ja...
5: Ah, zumba, com el gimnàs normal.
6: No, no, zumba no, et zumba. Et zumba el del banc, el d'Hisenda, el jefe...
5: Com?
6: Ja veuràs, posa el cul aquí.
5: Hola, sóc d'Hisenda. Oh! Ens han deixat de pagar uns IVAs, eh?
1: Aquí tenim el gimnàs de la vida.
4: Era necessari.
2: Ja has més preparat.
1: Al gimnàs per entrenar la vida. És que...
4: Menys agulletes.
1: És que com no ho ha pensat algú abans? Ha de venir el Marc a pensar-ho, clar que sí.
8: De 7 a 10. El matí i la mare que el

0: tant.
1: Al matí, la mare que el va parir.
2: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
3: Hola, Flashback.
4: Hola, què tal?
1: Backstage.
5: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
2: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
2: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
2: Gol!
1: I el tardeu de Flashback.
2: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.
6: Bon dia, són 2:15. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimarts al migdia al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, al districte barceloní de Nou Barris. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona, confinats des d'aquest dimarts. Durant aquesta nit s'ha aconseguit controlar el perímetre, tot i això preocupa l'existència d'una zona de focus secundaris entre Ciutat Meridiana i Torre Baró. A més, la millora de les condicions climatològiques d'avui, amb vent feble i una humitat més alta, fa que els bombers es mostrin més optimistes. D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat aquest dimarts que el ministeri ja ha obert un expedient intern davant un possible ús desproporcionat de la força per part de la policia espanyola abans de l'inici del partit entre l'Elx i el Barça d'aquest diumenge. Mentrestant, però, el sindicat majoritari de la policia espanyola ha defensat que el noi detingut estaven fent servir l'estelada com un símbol d'odi. I Dolly Parton, la llegendària estrella de la música country, va morir ahir als 80 anys. La cantant i actriu nord-americana va escriure més de 3.000 cançons i va vendre més de 100 milions de discos. Dolly Parton va acumular una llarga llista de guardons, entre els quals 11 premis Grammy, amb una cinquantena de nominacions més. Els esports. El porter Dominic Livakovic va arribar ahir a la tarda a Barcelona per firmar pel Barça. Inicialment estava previst que s'incorporés a la plantilla culer la temporada que ve com a segon porter en el lloc de Chesney, però podria haver-hi un canvi de rumb i que es quedés ja a la plantilla. La decisió final dependrà del fair play financer.
7: Merci, Paula. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
8: De 7 a 10, només a Flashback.

0: Producció de Bizarra, veu de Daddy Yankee, un altre Music Sessions a Flashback. Atenció, perquè durant tota la setmana, al matí, la mare que el va parir, sortegem una experiència completa a l'acústica de Figueres. Avui és el dia que donarem el guanyador perquè, atenció, tenim una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins a final en aquest cas de l'acústica, sense que hagueu d'avançar en la tornada. Música en directe, una gran nit de festa i de concerts i, evidentment, després doncs, no cal pensar en com tornar. Si voleu participar-hi, encara teniu doncs, mira, pocs minuts, 10 minutets i una mica més, i ja contactarem amb el guanyador per aquesta nit d'hotel per anar a l'acústica de Figueres. 628-414-029, 628-414-029, si voleu participar-hi, tan simple com dir-ho a través del WhatsApp.
1: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10.
0: A Flashback. I un dels grups que formen part de l'acústica de Figueres d'aquesta temporada és Sova de Cabra. Aquesta cançó es diu El Far del Sud, a Flashback.

0: sol t'escalfa les orelles i la calor et fa suar les parpelles,
1: vol dir que ha arribat l'hora del matí i la mare que el va parir d'estiu.
2: Només a Flashback.

0: fa parell de dies la Naixet em va dir una cosa que m'ha deixat com el cervell així en buffering, que sí, que era com una campanya que havia fet la gent, els amics de Red Bull.
1: Sí.
0: Sabeu Red Bull, aquesta beguda que per mi és...
2: Està a tot arreu.
1: Té d'ales. Està tot arreu.
0: Un espectacle, però que no es pot abusar de Red Bull. De fet, mira, Toni Muck va dir fa poc que estava enganxat al Red Bull.
2: Ho va passar fatal.
1: És una droga, això.
0: Per exemple, és una droga.
2: Bueno, que porta com 8 cafès a dins.
1: Els Monsters i tot això.
2: Però tenen pasta, eh? Només veure la que converteixen a la Fórmula 1.
0: Converteixen amb tot. Amb esports d'aquests extrems.
2: Són moltes llaunes.
0: Sí, senyor. Doncs atenció, la campanya que van fer ja fa bastants anys, Red Bull, perquè, esclar, Red Bull va haver-hi un moment que va entrar a les nostres vides.
2: Sí, clar.
0: Aleshores, no existia. Jo no sabia ni què era...
2: No fa tant, eh?
0: No fa tant.
1: No, no. Deu ser els anys 90, això va passar.
0: Els anys 90.
2: Sí, però 90 no els coneixia ni Déu.
0: Sí, no ens coneixia ningú. Hi havia uns minis, cotxes, que anaven amb una llauna Red Bull al damunt, que feien com unes campanyes de màrqueting que no sabien com cridar l'atenció.
2: Sí, és veritat, és veritat.
0: Però Red Bull va començar a fer una cosa una mica estranya, que és això que la Naget m'explicava l'altre dia, Naget, que té el cervell com tonto.
1: Sí, doncs la primera campanya que van fer va ser col·locar llaunes buides pel terra dels carrers, per simular que la gent consumia molt aquesta beguda, a prop dels contenidors, a prop dels bars, al voltant de les universitats, llocs de festa,
2: tot això. Embrutant els carrers,
1: sí, senyor. Amb l'objectiu de fer veure que tothom bevia Red Bull.
2: Ja.
1: I llavors el que va provocar això és que la gent comencés a assumir que Red Bull era un estil de vida festiu, de joves, que ho deixaven tot allà, que sortien de festa, d'energia, i llavors és una mica allò que si tu veus que tothom ho fa, doncs tens la sensació que és el que toca fer.
2: Vols provar això de dir, hòstia, què és això?
1: Exacte.
2: És com teletaxi, que regalaven enganxines per posar-les al cotxe.
0: Una mica.
2: Aquí estem badant a flashback, eh?
1: Ah.
2: Perquè si tu vas amb una enganxina al cotxe del nom de la ràdio, la gent que porta el cotxe...
0: Posa aquella ràdio.
2: Està en un embús i està veient l'enganxina.
1: És immediat.
0: Posa aquella ràdio. Però pot ser que s'estigui perdent el tema de les enganxines.
2: Molt.
0: Els cotxes.
1: Em sap supergreu, perquè és xulíssim.
0: Abans sí que se'n posaven, ara ja no en veig gaires.
1: El burro català.
0: El burro català. Jo no veig un...
1: Ja no es posa.
0: Un Tesla amb un burro català, no el veig.
2: I millor poder, eh?
0: Potser millor.
1: Un bebé a bordo.
2: Una cara d'un gos.
0: Sí, senyor.
1: Però també hi ha altra gent que ha fet campanyes de màrqueting d'aquest estil, com per exemple un cas increïble de Netflix el 2016, que va penjar cartells gegants amb spoilers.
0: Com?
1: Les sèries famoses.
2: Real.
1: De fet, això anunciaven. No ho van acabar de fer en realitat, però per xarxes corria un vídeo que deia posarem spoilers d'aquestes sèries, de sèries com importants, no, que estaven de moda.
2: Sí.
1: La gent s'ho va creure, va reaccionar i llavors la gent es mirava la sèrie Cuit i Corrents a Netflix abans que Netflix fes aquest spoiler, i per això la gent va començar a utilitzar l'aplicació més de lo que l'utilitzaven fins llavors.
0: Espectacular, molt bé. Hòstia, que fort.
1: I no es van gastar ni un duro, eh? Bueno, en fer aquest vídeo i ja està.
2: Crear el rumor i ja està.
1: I ja està.
0: Sí, senyor.
1: I IKEA també el 2018, ara fa res, va llançar un anunci en una revista, d'acord? Així imprès. Fins aquí tot normal. L'anunci promocionava un bressol. L'anunci contenia una tira reactiva d'aquestes integrada en una pàgina amb una tecnologia real de test d'embaràs. Aquí hi ha.
2: Excel·lent.
1: I era un anunci que funcionava com un test d'embaràs real, o sigui, funcionava de veritat.
2: I pixaves i sortia allà.
1: I tu podies fer pipí a sobre la part del paper que es fa.
0: Per favor.
1: I si sortia que estaves embarassada, la tinta aquesta canviava de color indicant un resultat positiu. I llavors apareixia un descompte exclusiu per comprar un bressol d'IKEA.
2: Però t'havies de pixar a la revista, no?
1: Clar,
0: sí, una mica sí.
2: Bueno, agafes el tros.
0: Una mica sí, increïble.
2: Meravellós.
0: Increïble.
2: Molt bé, això.
1: Bueno, un cervell enorme, aquesta gent.
0: Sí, sí. Bravo. Com sempre, empreses europees, en fi, no sé per què no espanyoles. No ho entenc.
2: Què deu fer?
0: No ho entenc.
3: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí, la mare que el va parir d'esteu.
4: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10.
3: Només a Flashback.

0: deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu.
1: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10.
0: Només a Flashback.
2: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Juan Magán i Omar Montes. Aquesta es diu Ayer la vi. Per pràcticament donar per finiquitada aquesta edició de dimecres del matí i la mare que el va parir. Per ser dels que hagueu participat al concurs, estigueu atents que de seguida contactarem amb el guanyador.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: De seguida donem al guanyador d'aquesta nit d'hotel per anar al Festival Acústica de Figueres. També el guanyador del bitllet de la grossa de l'11 de setembre d'avui. Ara mateix, Siderland, tu, tu, turu.

0: Bon dia, són les 10. Els bombers ja han estabilitzat i perimetrat l'incendi de vegetació al nord de Collserola, a prop del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris de Barcelona. Un foc que continua actiu i que ja ha afectat una quarantena d'hectàrees, sobretot matolls i arbres, a més de llançar focus secundaris que han cremat entre 5 i 8 hectàrees. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona, confinats des d'aquest dimarts. D'altra banda, Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions davant el ple de la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. L'oposició feia dies que reclama les explicacions de Sánchez i aquesta mateixa setmana el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, va exigir convocar la comissió de secrets oficials perquè el CNI aclareixi definitivament si el govern espanyol tenia informació prèvia sobre la intenció dels migrants de creuar l'estret fins a Ceuta. I han mort les dues persones que van quedar ferides en estat crític a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials d'aquest dissabte a la matinada al Tarragonès i al Baix Penedès. El Departament d'Interior ha informat aquest matí de la mort de les dues dones, mare i filla. L'Ajuntament del municipi ha convocat dos dies de dol oficial per la seva mort. També es farà un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament de Roda de Barà avui a les 7 de la tarda. Els esports. El porter Dominic Livakovic va arribar ja a la tarda a Barcelona per firmar pel Barça. Inicialment estava previst que s'incorporés a la plantilla culer la temporada que ve com a segon porter en el lloc de Chesney, però podia haver-hi un camp de rumb i que es quedés a la plantilla. Ja la decisió final dependrà del fair play financer.
1: Molt bé, merci, Paula. Anem al temps.
2: Núvols i sol.
1: Jan Ponsa, bon dia.
3: Molt bon dia, Jordi.
1: Què ens espera avui, aviam?
3: Doncs mira, avui tenim força núvols a bona part de Catalunya, alguns ruixats molt febles ara mateix a les comarques de Barcelona, sobretot, i de Girona, tot i que, com dic, doncs, com a molt, mullen el terra. A partir de la tarda, doncs, la situació meteorològica es calma bastant més, sortirà més el sol, sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona. Alguns núvols encara poden quedar a les comarques de Barcelona i de Girona, i també del Pirineu, també ho farà una miqueta de vent de sud, sobretot a punts del Pirineu i de les comarques de Lleida a partir d'aquest migdia. Per tant, un dia força variable on les temperatures pugen un pèl en algun sector.
1: Doncs pel que dius, entenc que no ens hem de preocupar massa per aquest cel una mica tapadot que hi ha aquestes primeres hores. Molt bé, anem a les temperatures. Són les 10 i 4 minuts.
3: Sant Cugat del Vallès, 23 graus i mig. Barcelona, 26 graus i mig. Vilafranca del Penedès, 22. I a Cunit, 25 graus.
1: Molt bé, Jan, demà dijous.
3: Vinga, fins demà.
1: Que vagi bé.

Pam, Ugel i Solto, units en una mateixa causa per fer, sens dubte, una de les cançons de l'estiu, la que coneixeu com a Salami Pan. Les 10 i 5 minuts, hem fet el repàs ja del temps, també de la informació general, i el que hem de fer ara és, més enllà de tancar aquesta edició del matí, la mare que va parir, és obrir-ne una altra, que ens ha d'acompanyar fins a les 12, només èxits amb detalls, amb Dave McRae, el so de Rihanna, hem de recuperar una cançó icònica. O també amb novetats com Chris i Sarandai. Tot això de seguida. Abans, Alex Warren.

Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.

0: la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: The Common Tourist.
5: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de 3 nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu, de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
6: La ràdio musical d'Andorra 96.0.

Sapphire, una altra mostra del talent que aglutina aquest artista, el pèl roig de les figues, que pràcticament ja és com de la casa i que, a més, doncs, va sumant cançons rere cançons, èxit rere èxit, aquesta no hi podia faltar. A les 10 i 20 minuts del matí arriben els tallets. Des de Mataró, és això. Ja era això.

0: La cançó de l'estiu, de forma més que clara, aquesta de Quevedo i Elvis Crespo.
1: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Es diu La Graciosa i queda enrere. Ara mateix, 11:15 del matí. Ara sí, clavats, pim-pam. De seguida, Rihanna. Anem a recordar el Only Girl in the World. Abans, aquesta mateixa d'acord. Es diu Perduts, tu i jo, a Flashback.

Gretsy Abram serà a Barcelona en concert amb cançons com aquesta que no hi podien faltar. Es diu That's So True. Camí de 3:15 del matí d'aquest dimecres 26 d'agost. I atenció a la novetat. I anem a posar la més nova de Chris Sarandai. És això que es diu Good Old Days. Compte amb aquesta.

Dandaneon i Buhos. En aquest cas, Buhos, els tindreu també a l'acústica de Figueres. De seguida, Floraida, recuperem el so de Good Feeling, però també de Manapàs, un Jason Derulo que no es cansa de fer autèntics números 1, i aquest, en aquest cas, és el més nou, és l'última proposta, juntament amb Melody i DJ Goya, que es diu Michiko.

0: través de Miles Smith. Aquesta es diu Stay If You Wanna Dance. Canvia de les 11 en punt del matí des de l'antena de Flashback. És un bon moment per posar-hi atenció a la més nova de Joan Dausà, que a més és número 1 per primera setmana. 3 minuts i arribem a les 11. Ja ho sabeu, esteu connectats a la Ràdio Musical de Catalunya. De seguida engeguem aquesta nova hora amb un munt d'artistes al llarg dels propers 59 minuts.
1: Amb Jordi Plans.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Al matí, la mare que el va parir.
2: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
3: Hola, Flashback.
4: Hola, què tal?
1: Backstage.
5: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
6: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
7: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
7: Gol!
1: I el tardeu de Flashback.
6: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.

0: l'estiu del 26.
1: Hola amigos de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.

0: Les veus d'Anna Mena i també de Lola Índigo. Aquesta es diu Patitoa. A les 11 i 4 minuts aquest matí de dimecres. Estem ja 26 d'agost del 2026. Ja que amb aquesta nova hora d'èxits, de seguida el so de Justin Bieber, Billy the Vision and the Dancers, per recuperar una mica de cançons d'aquest estiu. I també de seguida el so de Henry Méndez i de Juan Magán, per Rayos de Sol.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Tot plegat la setmana que es posa en marxa també l'acústica de Figueres, amb un munt d'artistes, amb un cartell més que remarcable i del qual doncs en podeu ja consultar doncs totes les actuacions a través del seu web. També, i no hi faltaran, 31 FAM, la família. Yeah.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
2: Nits màgiques, les nits obertes d'Ordino.
3: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies Properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
2: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
4: Culex Pipiens, dipternematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada. Quan ja quasi dormies. Aquell so. Aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
5: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
6: 96.0.

Un cop més, Shakira torna a ser protagonista amb Burna Boy al seu costat per aquesta cançó que ha estat la protagonista del darrer Mundial de Futbol d'aquest estiu. Dai, dai! Passen 3 minuts d'un quart de 12 del migdia. Arriba Justin Bieber. Aquesta es diu Viuria Navit. Benvinguts i bon dia, bon dimecres.

0: Després de paralitzar momentàniament el seu projecte com a vocalista de Måneskin, Damiano David va començar la seva trajectòria musical en solitari i li ha anat més que bé. Born with a Broken Heart és un molt bon exemple de la feina ben feta per part d'un artista que clarament cotitza l'alça. BTS, Dynamite. Els següents han desfilat, després d'uns quants anys de silenci, han tornat. Abans, però, Henry Méndez, Juan Magán, entra a la llista, això que es diu...
1: Amb Jordi Blanc.
0: Rayos de Sol, 2026 Edition.

És la pujada més forta, en aquest cas, 9 llocs amunt per aquesta cançó de Another Fit 54 Ultra. Es diu Talk to You. Se situa ja la número 21 i la podreu trobar a través de la nostra llista. Ben fàcil, eh? Entrant a flashback.cat. Flashback.cat. Atenció, perquè de seguida hi posem a Taylor Swift. Abans qui demana pas és Teddy Swims. La més nova és aquesta. Sona Flashback, el Mr. Know It All.

La veu de Taylor Swift amb això que es diu The Fate of Ophelia. Tres quarts de 12 del migdia. És el moment de donar la benvinguda a Disturbia amb el remix de Cyril o, per exemple, un Mamaduixa que està a la cresta de l'onada. La millor gent del planeta.

0: Aitana, superestrella. De les cançons imprescindibles de la temporada que vam deixar enrere, i atenció, perquè el proper dilluns en comença una de nova. Així és com tanquem també l'edició d'avui del matí, la mare que el va parir. Ho fem, com sempre, amb un vermut Izaguirre. Ja sabeu que són experts en vermut, amb moltes maneres de demanar el vermut, però només n'hi ha una de gaudir-la, que és amb Izaguirre. Poca broma, eh? Podeu descobrir Izaguirre Experience amb una visita i un tas exclusiu a les seves bodegues.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
2: Amb vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El so dels èxits.

0: matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback.
5: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
0: Flashback. El so de l'estiu.

0: Elvis Crespo, acompanyant Quevedo per l'últim èxit del Canari. Rosa número 1 d'aquest estiu a Flashback, 12 i 4 minuts, La Graciosa per obrir nova hora. I al llarg d'aquesta hora, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Alfred Garcia, Bruno Mars, Les Hantrix, Nil Moliner, Els Catarres, Olivia Rodrigo.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: O a punt una del malaurat Avicii. Abans, segurament t'estimo, a punt de celebrar el 20è aniversari amb nou àlbum, Els Amics de les Arts, a Flashback. Bon dia. No crec.

0: GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
6: Els sents?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
5: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
7: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
8: o d'un cotxe en pràctiques.
7: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
9: 96.0.
7: Si sona Flashback,

És l'últim exemple d'estrella Disney en... nou valor del pop mundial, Sabrina Carpenter, Espresso, el seu debut a Flashback. D'aquí una estona, Dua Lipa, abans vine'm a buscar amb l'Alfred García a Flashback.

Des de França, Ugel, la col·laboració a la producció de Solto per Jamaican, Bam Bam. Dels números 1 d'aquest estiu a Flashback, a 2 per 2 quarts. Nova jornada de Lliga, en aquest cas entre setmana, i el Barça se les veurà demà dijous contra l'Atlètic de Bilbao en el debut dels culers a l'Spotify Camp Nou a la Lliga d'enguany. I el partit el podràs viure a Flashback al Bar de Barça. Comença a les 9, una estona abans la prèvia Barça-Atlètic de Bilbao, amb el Jordi i Plans i tot l'equip del Bar de Barça i el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella d'Am. Demà, 9 del vespre, Barça-Atlètic de Bilbao al Bar de Barça. D'aquí una estona, Mike Posner i també les Hantrix. Abans, això és Mike, Bruno Mars.

0: S'elegirà feina a Shakira aquest proper mes de setembre amb 11 concerts consecutius a Madrid. Algo tu, Bele, Shakira.
1: Flashback. Només exitja. Xavi Dalmau.
0: Camí de la una del migdia amb Beautiful Things, la norma número del 24 de Benson Boone. A punt i preparat tot just després de la partida de ping-pong que farem ara mateix amb Miqui Núñez.

0: dels números 1 de l'estiu arreu d'Europa es diu Talk to You. Sonant com el vell house dels 90. Duet de productors a Nodar per obrir una hora d'èxits, 1:04, a punt des de l'Argentina, Lucra. Només
1: èxits amb Xavi Dalmau.
0: Abans, I Knew It, I Knew You, banda sonora de Toy Story 5 amb Taylor Swift.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
6: Flashback, el so de l'estiu.
7: Flashback
6: Andorra.
7: Flashback.
6: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Si sona Flashback, és un èxit. Yeah.

Itoa. Marcant som dels duets de l'estiu. Anna Mena, Lola Indigo a Flashback. Del 27 al 30 d'agost, Figueres torna a omplir-se de música amb una nova edició de l'acústica. Durant 4 dies, fins a 30 artistes. En directe, Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Damper, Albu, Max, Navarro i molts més. 4 escenaris, 3 espais gastronòmics i accés lliure per gaudir de tota la programació. Consulta horaris i detalls a festivalacústica.cat. L'acústica de Figueres amb la col·laboració d'Estrella Damm, Flashback, emissora oficial. Ells hi seran en directe. Sopa de Cabra. Aquí, la veu de la Su i la producció de Mont DJ, Camins, Somnis i Promeses.

Aquesta cançó ha marcat el retorn del fenomen sud-coreà BTS. Swim, a Flashback, només èxits. D'aquí una estona, ritmes africans amb rema. La col·laboració de Selena Gomez per l'èxit Calm Down. Abans, una més de Romantic. L'àlbum de retorn de Bruno Mars amb nou èxit de Flashback, On My Soul.

amb Daneon, acompanyant-se de Búhos per El Ventilador. Per cert, Búhos presents aquest proper cap de setmana al Festival Acústica de Figueres. Consulta tots els concerts, que n'hi ha una pila, a festivalacústica.cat. Flashback, només èxits. El rescat d'un número 1 d'Ed Sheeran abans ni borratxo el traiem de les Canàries. Quevedo!

0: Quan dins la si fem un nen i mira que estàs com un tren.
1: A la fresca, ritme d'esca, el duet de Valls Figaflaues a Flashback. I aquesta cançó, que és molt nova, està signada, entre d'altres, per Ed Sheeran. És el nou èxit de Cat's Eye, ja a Flashback Animal. You're the

0: Dance. Dai, dai, Shakira.
1: A Flashback. Només exitja Xavi Dalmau.
0: Que va número 1 per cançó del Mundial de Futbol. Fever Dream, Alex Warren i Ray per fer cap a les dues a Flashback. How did

0: Va, reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ah, ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Oh, això no funcionarà, bueno, ja ho veig. No,
2: deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: No, és que potser no en teniu ni idea.
1: No va bé.
4: Al matí, la mare que el va parir.
5: Preparant la nova temporada.
4: Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback.

0: aquí al davant.
1: Els Catarres.
0: Els dies que vindran.
1: Diumenge sense drama i, a ser possible, dimecres. També, com el d'avui. Són les 2:03. Kevin Parker és qui s'amaga darrere el nou artístic de Tame Impala. Aquí amb la col·laboració de Jenny, de Blackpink.

0: Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?

End of Beginning, l'actor Joe Kerry de la sèrie Stranger Things, nom artístic Joe, a Flashback. El far del sud, remesclant la històrica del sopa de cabra Jordi Roca. El sopa, aquest cap de setmana, l'acústica de Figueres.

Aitana, superestrella. Flashback, mira, parlant de superestrelles, segona jornada de Lliga pel Barça, que podràs viure en directe a Flashback. El Va de Barça és l'estrena dels de Flick a l'Spotify Camp Nou i serà contra l'Atlètic de Bilbao. Demà dijous, 9 del vespre, Barça-Atlètic de Bilbao, el Va de Barça de Flashback amb el Jordi Plans i tot l'equip del Va de Barça, i amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella d'Am. No t'ho perdis, és demà, a partir de les 9 del vespre. Barça-Atlètic de Bilbao. El patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella d'Am. Mi Chico, DJ Goja. Col·laboracions de Jason Derulo i Melody a Flashback. I a punt d'agafar la bici amb Doctor Prats.

0: sabrosa. La Graciosa, l'èxit de Quevedo amb la col·laboració del porto-riqueny. Vinga, som-hi, que va a les 3. Preparada Bebe Rexha, jugant amb un clàssic de l'electrònica. Abans, el més nou de Karol G és en anglès.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I compta amb la col·laboració estel·lar de Bruno Mars, es diu Still.

Dai, Dai, compta per número 1 les seves cançons dels Mundials de Futbol. Era Shakira amb Burna Boy, número 1 global per obrir una vora d'èxits. Ara són les 3 i 3 minuts. I per aquesta hora, Ed Sheeran, Taylor Swift, Justin Bieber, Nil Moliner, Anna Mena i Lola Índigo, Joan Dausà. Només èxit amb Xavi Dalmau. I d'aquí una estona, cançó de pel·lícula des de la banda sonora de l'última entrega de la saga Top Gun. One Republic, la banda de Ryan Tedder amb Alain Warrett. Abans, part de la banda sonora d'aquest estiu a Flashback és per Cora i aquesta que es diu Perduts, tu i jo a Flashback.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
3: Aquest dimecres, darrer concert.

0: Perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
1: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
2: Els tens?
1: Ni un. Han volat tots.
2: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
1: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
3: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
4: Andorra. Andorra. Flashback 96.0.

el pèl roig preferit de Flashback. De fet, no en tenim un altre. Ed Sheeran. Así Sam, des de l'àlbum Play. Martini presenta el Tardeo de Flashback. Aquest dissabte, per cert, no hi haurà Tardeo perquè estarà de vacances carregant piles per tornar amb més ganes que mai. Tornarà el dissabte 5 de setembre. Fins llavors podeu esperar-lo gaudint de l'estiu, fent martinis a la platja i preparant-vos per tornar a donar-ho tot. Com l'Andreu Joanola, que també el tindrem de vacances aquests dies. Si vols venir de públic, el Tardeo del dia 5 de setembre envia un correu al tardeodeflashback@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, Amalleu Origen, Ètnia i Casa Cendra. Opa Light. Flashback. Taylor Swift.

Elton John i Dua Lipa col·laboraven per un tros de número 1 que estem a punt de rescatar. Flashback, Cold Heart i acomiadant-se a Tu Cuerpo en Braille, Nil Moliner. Des de l'últim àlbum Nexo del de Sant Feliu de Llobregat, des de França, Ugel. La seva última producció amb la col·laboració de la històrica Ultranatí, amb aquesta que es diu Moving to the Sun.

Tito ha protagonitzat un dels duets d'aquest estiu, anomena Lola Índigo. Mira, parlant de duets, Joan Dausà, Mama Duixa, Papi, posa'l al disc.

0: That's so true. Aquest va ser el primer èxit de Gracie Abrams. Per cert, tot venut de cara al seu concert a Barcelona el proper 2027. Sebastián Yatra, temperatures amb un vagabundo. Preparada tot just després del debut des de Salou d'Alba Morena. Al mar.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Amb la melodia del clàssic dels Manel, la Flashback.

0: Aquesta producció del duet Another des d'Amsterdam s'ha convertit en un dels números 1 de l'estiu arreu d'Europa. Es diu Talk to You, obrint la vora. La Rosalía, els Tiets, Coldplay, Aitana, Teddy Swims, els Catarres, Taylor Swift, qui més? Alfred García, Lady Gaga, per exemple, punt des del 2010, un clàssic de Queixa.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Alguns noms il·lustres que desfilaran per el flashback al llarg d'aquesta hora camí de les 5. Segurament t'estimo. Ben aviat nou àlbum dels Amics de les Arts.
2: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per...

0: Idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
3: Els sents?
2: Ni un. Han volat tots.
3: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
2: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
4: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
5: Ràdio Flashback, Andorra, 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
6: Andorra. Andorra. 96.0.

Rosalía, Flashback és La Perla. El rescat d'un número 1 de Coldplay tot just després de... Era això, l'aposta d'aquest estiu de Tiets, a Flashback. Perduts

Diumenge sense drama. Els pots veure molts pobles i ciutats del país en directe aquest estiu. Els Catarres, I Knew It, I Knew You, banda de so de Toy Story 5 amb Taylor Swift a Flashback.

la mateixa manera que arribava l'èxit de manera fulgurant, ha pràcticament desaparegut de l'escena musical Lola Young amb el seu One Hit Wonder, Messi. Mr. Know It All, ell ja amb uns quants números 1 al seu currículum. Aquesta és la nova de Teddy Swims a Flashback.

Can Bam Bam, la producció del francès Ugel, amb la col·laboració d'un altre productor francès, Solto. Lady Gaga, per apropar-nos a les 5 de la tarda. Abans, vine a buscar, que no em sé el camí. El Fred García i el seu èxit per aquest estiu a Flashback. Adéu!

0: És el so de Shakira al costat de Burna Boy, aquesta cançó que ens ha acompanyat durant tot l'estiu del 2026 i no és per menys la cançó oficial del Mundial. Dai Dai, proposta amb la qual hem decidit obrir una nova hora d'èxits a Flashback. Les 5 i 3 minuts, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Després d'en Xavi Dalmau, ens hi posem i estarem plegats fins les 9 del vespre. Per aquí, a punt per desfilar Katsai, Damiano David, La Fúmiga i un llarg etcètera d'artistes.
1: Amb Marc Frigola.
0: Abans, els que demanen pas són Flash i Ice Cream i 31 Fam, que seran a l'acústica de Figueres. Aquesta és Dora Yakis. Benvinguts, benvingudes.
2: Cauràs a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Flashback Andorra.
4: Flashback.
3: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.
4: Flashback.
3: Andorra.
5: 96.0.
3: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
6: Vol millorar la seva tarifa?
7: No.
6: Segur?
7: Sí.
6: Sí que la vol millorar.
7: Que no!
3: La trucada del pare que vol saber on ets.
6: On ets?
7: Aquí.
6: Aquí? Aquí on és?
7: Doncs aquí.
6: Ai.
3: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
6: Ei, tio, què fa?
3: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
4: Escolto Flashback!
3: Flashback, l'emissora que sents. La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

És el so de Katsa, i ja fa una temporada que ens van sorprendre amb Gabriela, i ara torna a la Ràdio Musical de Catalunya amb aquesta novetat flashback, Animal, aspirant a entrar a la llista. I els que tenim immersos en la seva gira de comiat són La Fúmiga. Malauradament pleguen, però escolta, ens han deixat cançons com aquesta, amb Figaflaues, Ja dormiré. Sona flashback, bona tarda. Bona tarda.

És el so de Sabrina Carpenter i aquest Man Child que sona a la Ràdio Musical de Catalunya. Dos quarts tocats de 6 d'aquesta tarda de dimecres, dimecres d'èxits a Flashback. De seguida, Quevedo al costat d'Elvis Crespo amb un número 1 de la llista de la setmana anterior, perquè ara tenim nou número 1 a Flashback. El signen Joan Dausà i Mamaduixa. Abans, però, arriba 31 Fam. Seran a l'acústica de Figueres amb cançons com aquesta. La família.

0: Com us deia abans, aquesta cançó va caure de la posició més privilegiada de la llista, Quevedo i Elvis Crespo, que no van rebre suficients vots i van cedir davant de Joan Dausà i Mamaduixa. Aquesta es diu La Graciosa, la podeu votar a www.flashback.cat/la-llista.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Un dels èxits de l'estiu que queda enrere, de seguida Rihanna, des de la temporada 2011. Anem a buscar We Found Love. Abans Bruno Mars, so positiu a Flashback, sona I Just Might. Benvinguts, benvingudes, bona tarda.

0: David Guetta a la producció, Teddy Swims i Tones and I posen les veus per aquest tros de cançó. Gon, gon, gon, sona Flashback per deixar-nos a les portes de les 6 de la tarda. Tenim preparadíssima una col·laboració internacional creuant fronteres. Coldplay i BTS es van unir per fer My Universe. De seguida la reproduïm abans Sopa de Cabra, que aquest cap de setmana seran al Festival Acústica de Figueres, conjuntament amb Jordi Roca.
1: Amb Marc Frigola.
0: Ens presenten aquesta versió del 2026 del Far del Sud. Benvinguts i benvingudes a Flashback. Bona tarda. Bona tarda.

0: Una imprescindible, de ben segur que l'has escoltat aquesta, i si no ho has fet, és que has estat vivint en una cova. Ugel, Solto, Jamaican, bam, bam. La cançó que hem escollit per obrir una nova hora d'èxits a Can Flashback, les 6 i 3 minuts, de seguida Sia, Sean Paul i Cheap Thrills. Anirem a l'any 2016 per recuperar-la abans Nil Moliner a Flashback.
1: Amb Marc Frigola.
0: Sona Me Acuerdo de Ti. Bona tarda.

0: GO Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GO Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GO Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. GO Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
4: Volarem sobre la por.
3: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
5: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
3: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback. La fórmula dels èxits. Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
6: o d'un cotxe en pràctiques.
3: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
7: 96.0.

Els sons perses s'apoderen de Flashback, Ed Sheeran i aquest Sapphire. 5 minuts per sobre d'un quart de 7 de la tarda. De seguida, Chappell Roan amb Good Luck Babe, abans Henry Mendes, Juan Magán, Luke Ra i la versió 2026 del Rayos de Sol a Flashback.

És la pujada més forta de la llista. Another 54 Ultra, i aquesta que se'n va 9 llocs amunt, des de la 30 a la 21, per aquesta proposta anomenada Talk to You. Un minutet i dos quarts de set de la tarda. Tarda d'èxits a Flashback, de seguida Bizarrap i Daddy Yankee amb la Music Sessions número 0. Abans, Alex Warren, ja sona de fons, Fever Dream.

Els podreu veure aquest cap de setmana a l'acústica de Figueres, als Buhos, al costat de la banda Neon, amb aquesta que es diu El Ventilador. Sona la Ràdio Musical de Catalunya, anem a baixar pulsacions amb Sien Aspiro i aquesta balada preciosa, Die on this Hill. Cap.

amb una veu privilegiada i una musicalitat que també ens agrada molt, Olivia Dean i aquesta proposta anomenada Men I Need a Flashback, 3:15 de la tarda d'aquesta tarda de dimecres. Dimecres d'èxits, a punt Jason Derulo amb Savage Love. Abans, però, arriba Flashback, el so de Quevedo. Des del Baifo sona Ni Borracho.

0: Diumenge sense drama, el so dels Catarres a Flashback.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Cap mena de drama amb els èxits que ens venen a continuació. De seguida, Miles Smith, abans la més nova de Bruno Mars a Flashback. Després d'èxits com I Just Might, seguim obrint el The Romantic, el nou treball d'estudi de Bruno Mars després de 10 anys de silenci. I trobem aquesta, On My Soul, sona Flashback per arribar a les 7 de la tarda. Benvinguts.

Superestrelles, el so d'Aitana, Flashback. Un autèntic temacle que ens serveix per obrir una nova hora d'èxits a la ràdio musical de Catalunya a les 7 i 3 minuts. De seguida, Teddy Swims amb The Door. Abans arriben al Sutherland, que avancem nosaltres al Vapor i Tour d'Igualada. Van cantar el remix d'aquesta cançó, la que els ha catapultat cap amunt a les llistes. Tu, tu, tu, tu.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: El Pla de la Cauvella de Palarinsal Gran Valira Resorts és el lloc ideal perquè tota la família pugui trobar el seu espai i l'activitat més adequada. Per exemple, els més petits tenen una zona d'activitats infantils amb inflables i llits elàstics ideals per passar l'estiu. És una zona a l'aire lliure amb diversió assegurada pels més petits. A la planta baixa del panell, a Pal, hi trobareu aquest recinte temàtic ple d'activitats pensades per nens i nenes amb ganes de jugar i de moure's. Aquest espai inclou estructures inflables i llits elàstics ideals per desenvolupar habilitats motrius, practicar salts i fer tombarelles amb total seguretat. Una activitat divertida i activa per gaudir en família envoltats de natura. El preu per persona és de 10 euros amb un torn d'una hora. Venda directa a taquilles de Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
9: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies Properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
8: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
10: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
11: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
10: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
11: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
10: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
12: Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu

Fate of Ophelia, el so de Taylor Swift a Flashback, passant 5 minutets d'un quart de 8. De seguida, The Weeknd amb In Your Eyes, l'artista passarà per Barcelona, a l'Estadi Olímpic, l'1 de setembre d'aquest 2026. Serà dimarts vinent. Abans, però, hem de parlar de Mamaduixa i escoltar la millor gent

Shakira d'una banda, Barna Boy de l'altra, i una de les cançons d'aquest estiu i del Mundial, la cançó oficial del Mundial de Futbol del 2026. Dai, dai, a Flashback, minut i mig, i arribem a 8:15 del vespre. Tarda d'èxits a la Ràdio Musical de Catalunya, encara per sonar, abans no siguin les 8, Lil Nas X, Karol G i Bruno Mars amb la més nova, K-pop Demon Hunters, Joan Dausà i Mamaduixa, el número 1 de la llista, o aquesta de Cora, que ja sona de fons i que es diu Perduts, tu i jo, a Flashback.

Arribarà Nadal i encara estarem cantant aquesta cançó d'Anna Mena i Lola Índigo, Petitoa, que sona a la Ràdio Musical de Catalunya per arribar pràcticament a 7:45 del vespre. Anem a la temporada 2016 amb Jennifer López i And Your Mama, abans el nou número 1 de la llista. Per primera setmana, Joan Dausà i Mamaduixa, Papi, posa'l al disc. Veus a les...

0: És el so de l'escape-pop Demon Hunters i aquesta proposta anomenada Golden ens ha acompanyat durant tota la temporada 25-26 i té pinta que, si més no, fins a principis de la 26-27 encara continuarà sonant a Flashback. Només èxits a la ràdio musical de Catalunya. De seguida, Lil Nas X amb That's What I Want. Abans, una cançó que té molta pinta, que té tots els números per convertir-se en un gran èxit. Karol G, Bruno Mars, aquestes noves, diu Still.
1: Només èxits amb Marc Frigola.
0: Apunteu-la bé, perquè és boníssima.

0: Ho té aquesta cançó, l'antena de Flashback, més enllà d'haver estat una de les imprescindibles d'aquest estiu del 2026. Quevedo, des de l'àlbum El Baifo, molt ben acompanyat per Elvis Crespo i aquest cant a les seves illes, La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
2: A Flashback, només exitja Marc Frigola.
0: El Canari ha estat l'encarregat d'obrir la darrera hora de música, d'èxits, que passarem avui a Flashback. De seguida, Black Eyed Peas, recuperarem I Got a Feeling del 2009. Abans, Tame Impala, amb Ginny de Blackpink. Aquest es diu Dràcula. Benvinguts a Flashback.

0: Black Eyed Peas recuperant I Got a Feeling de la temporada 2009. I ja sabeu que l'estiu és ara, passa molt ràpid i les oportunitats també. Descobreix els descomptes per viatjar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals o escapar-te un cap de setmana perquè l'estiu és ara amb el carnet jove. Aquesta setmana aprofita les vacances per gastar els vals del PAC Jove 2026. Tens més de 140 vals d'un sol ús, amb 2x1, 50% gratuïtats, tarifes especials i tarifes reduïdes en kartings, paintballs, parcs d'aventura, esports, cinema, teatre, restaurants i molt, molt més. També tens activitats d'estiu amb descompte 2x1 en rafting amb Rock Roy, 50% en vol en globus amb camins de vent, també 50% en llicència de navegació amb Escola Port Barcelona, 10% en barrancs i vies ferrades amb guies Arània i 2x1 a Climbat. I si ets més de museus, amb el carnet jove pots entrar gratis al MNAC o al CCCB, aconseguir 2x1 en museus com el Tàpies, el Museu Egipci o el Museu d'Història de Catalunya. I per descobrir territori, benvinguts a Pagès tot l'any. T'ofereix 2x1 amb visites a explotacions agrícoles de Catalunya. Si encara no tens el carnet jove, fes-te-la en format digital a carnetjove.cat, CaixaBank o a Imagine.
1: Andorra 96.0.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una

0: floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
3: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
4: Flashback, el so de l'estiu.
5: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

El so de Luc Ra i la Morocha. Us preguntareu, encara funciona? Doncs veniu a Bomba Paritur i ho comprovareu. I tant, si encara funciona, la pista de ball es torna completament boja amb aquesta cançó de fa un parell d'estius. Rompiendo. Això és el que segueix fent. I aquest dissabte serem a Ripollet. El Bomba Paritur també segueix rompiendo. No hi falteu, eh? De seguida Dua Lipa, abans d'arribar Miki Núñez de Flash.

0: mans d'una banda Ogel, de l'altra Solto, i aquesta que es diu Jamaican Bam Bam a la ràdio musical de Catalunya. De seguida, Ray, Where is my husband? Abans, Flashy Ice Cream, al costat de 31 Fam, que aquest cap de setmana seran a l'acústica de Figueres i Flashback, n'és l'emissora oficial. Aquesta sonarà Dora Yakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

La pujada més forta de la llista i no n'hi ha per menys. Another 54 Ultra i aquesta cançó que s'anomena Talk to You. Sona a la Ràdio Musical de Catalunya i ens fa companyia en aquesta tarda, en aquest vespre ja d'èxits. De seguida, Eva Max a Flashback. Abans, una novetat, Alba Morena. Te la presentem en exclusiva a Flashback, aquesta versió de Manel del Mar.

Nueva Yola, el so de Bad Bunny des del Debit Tirar Más Fotos, una cançó que també sona i de valent al Va Party Tour, les festes flashback que mouen el país aquest estiu del 2026. De seguida, banda Neon i Buhos, abans d'arribar el so de Justin Bieber, ja de fons, al costat de Nicki Minaj, amb aquesta Beauty and a Vita flashback.

Que necessari ha estat aquest estiu un bon ventilador, és el que ens canten els Búhos i la banda Neon. Per cert, els Búhos aquest cap de setmana els tindreu a l'acústica de Figueres. Amb cançons com aquesta, el ventilador, 10 minutets i les 9 del vespre, de seguida Purple Disco Machine, Alex Warren o una novetat a Flashback. La signa Chris de Sarandi es diu Good All Day, so positiu per acabar el dia. Això vol dir que ens veiem demà. I ens escoltem a partir de les 5 de la tarda. Que vagi molt bé. Una abraçada.

0: La ràdio dels números 1.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

estarai sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
0: Backstage.
3: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada.
4: Flashback.
0: Flashback, el so del Mediterrani.
5: Ja comença a fer-se clar.

11. Només èxits. Estiu del 26.

per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: Yeah.
1: Flashback.
2: La ràdio musical de Catalunya.
1: Un any és massa temps per esperar. 365 dies es poden fer absolutament insuportables. Però tots tranquils, que ja és aquí. Va Parir Tour. Va Parir Tour 2026. Amb Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Va Parir Tour 2026. La gira XXL de Flashback. Va Parir Tour 2026. Perquè puguis tornar a dir: jo ho vaig viure.

0: Valentina, porta-lo, créle.
1: Hola, Flashback, aquí Rosalia. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ah, ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Oh, això no funcionarà, bueno, ja ho veig jo.
2: Deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: No va bé. És que potser no en teniu ni idea.
1: No va bé.
4: Al matí, la mare que el va parir, preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback. Flashback, el so

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Oficial dels èxits.

0: la ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo

0: Flashback parlem com tu.
1: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
2: Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
3: Hola, Flashback.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
4: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
3: Adéu,
0: Flashback. Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.
5: Hola a todos, soy Aitana